0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web canjuanito.com.
1: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta'n el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CIU Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
4: Más info en fitwi.com.
5: Un día más en Fitwi Radio.

0: El 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.movi. Ajuntament de Palma.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace Civil Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
4: Más info en fitwi.com.
5: Fitwi Radio.
6: Escúchanos online.
5: fitwiradio.com.

0: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ayuntamiento de Palma.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: Festes de Sant Mateu. De l'11 al 21 de setembre són moltes les coses que se viuran a Bunyola. Nit de tapes i animació infantil, exposicions i sopar a la fresca, ball en línia, nit de trivial i actuació d'en Agustín Alcastà i les nostres grans senyes d'identitat, la pujada al pi ensabonat i la correguda en roba interior. Consulta el programa de festes a les xarxes i web municipal. De l'11 al 21 de setembre, Festes de Sant Mateu. Bunyola està de festa.
3: Pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Pipbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.

Torna la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Son Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Son Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ajuntament de Palma.

0: molt important en aquesta categoria és sòlid defensivament, no? I no em preocupa, perquè tu pots tenir un plantejament que a priori per esquí defensiu, però també pot ser molt ofensiu depenent de jugadors que emplees i de quines són les teves intencions. Jo crec que a nivell ofensiu pot ser més un 3-4-3, perquè tots detrás estàvem bastant amunt, i això te permet la sortida en tres, que si no la fas tan mateix entre central de faràs amb un pivot que s'incrusta moltes vegades, per tant, i si no has de baixar tots detrás, és una alternativa que me pareix molt acertada, si se fa bona feina, i l'aspecte defensiu, la bona divisió, pues, has de tenir un equip junt, en les línies que estiguin molt, molt properes, i sobretot pues, que hi hagi pocs espais que ens puguin fer mal. No? Jo crec que el Mallorca, a poc, s'està construint. Més enllà del sistema, que moltes vegades sempre ens quedem amb els sistemes, crec que són les idees i la mentalitat que ha de demostrar un equip.
1: Luis, qué bien, Adri Fuentes ya lleva 3 goles, que es lo que necesita naturalmente marcar un delantero, porque si no entra en una situación de estrés mental, y además se los fabricó él los goles en el último partido ante el Sabadell. Todo eso le va a ayudar, ¿no?, a afrontar la temporada, Luis.
2: Sí, yo estoy contento porque es un chico que había despertado muchas dudas, y yo recuerdo los primeros, la pretemporada y los primeros partidos, y la gente decía que bueno, que este chico, que sí, que era todo voluntad, pero que no transmitía mucha seguridad en cuanto al gol, y hablábamos de que había que darle tiempo, y yo creo que es un jugador muy válido para la categoría, es un chaval que hace un trabajo descomunal, que ataca el espacio muy bien, es verdad que tiene que mejorar alguna toma de decisión, y hay veces que se precipita, hay veces que, pero yo creo que para segunda división es un buen delantero, y yo creo que estoy seguro que va a mejorar la cifra del año pasado, que creo que hizo 14 goles, ¿no?
1: Sí, sí. Vía Altegrada, Nadri, a Coiterfield.
0: Yo ya voy a comentar que por ser un equipo de más poderoso de esa categoría necesitaba combinar jugadors amb talent i jugadors coneixedors de la categoria i amb virtuts ideals per aquesta categoria. Jo crec que ell les té. Sé que ha estat criticat perquè no ha estat acertat en la definició, però és un tipus de davanter que ja m'ha recordat un poc en Ortuño en el meu temps, o en Xisco Jiménez, que són, són jugadors sí, que juguen de davanter, però són capaços d'ell tots sols que toques jo, ens ha guanyat un partit, com va ser el cas aquest de res. Se planta i bum, és veritat que el segon va ser un fallo gros de la defensa, però sí, ja veus el primer com ell tot solet, amb un passe d'esport deu, és que part de marejar la defensa, no? És un tio fort, un tio que juga molt bé de cara, que empleia molt bé coses, potent, té una bona esquerra. Ja sincerament crec que és un gran fitxatge, i ho vaig dir fa un parell de setmanes, jo crec que arribaran els 15 gols fora problemes, que s'acerti i que tingui gol, és obvi que és una gran notícia per tots, primer perquè ell al final se lleva un poquet de nervis, i també per l'equip, que al final tenir tot entès en ratxats és algo molt important, però amb aquest també en tota la feinada que fa. És a dir, podria fer gol i no estar present en l'equip, però salvant les distàncies, me dona la tranquil·litat com me donava en Moriqui, no? En Moriqui, òbviament, d'un altre nivell, però Moriqui a mi és molt bo en dos o tres aspectes que destacava una veritat, però crec que en Fuente és també un delanter molt complet i molt fanet per l'equip.
1: Y seguimos con problemas en las bandas, en los extremos, en este caso. Ya con Kun Irbios, no sé, Vial, ¿estás en mi desquerré o...? Tú, Vial,
0: que... Yo, somos que nostre.
1: Ah, pues eres tú, Luis, entonces, ¿tienes el coche en medio?
2: Sí. Bueno,
1: ¿eres tú, además?
2: No, es la calle, ¿no? En la calle que hay un coche atravesado ahí, no sé,
1: ya me extrañaba porque Biel suele estar en un lugar tranquilo de la isla, me extrañaba que hubiera tráfico, sí. O sea, tenía que ser Luis, y efectivamente es Luis que está ahí en el meollo, porque está pues ampliando su estatus social, ganando mucho dinero, y es normal, es normal. Bueno,
2: eso es.
1: Tema extremos, no acaban de funcionar. Lubumbo no encuentra sitio todavía, ¿eh? Le falta un poquito a Lugumbo, no estamos viendo nada de este jugador, tampoco de Josep Cerdà, no sé, y Liso también en algunos momentos un poco perdido. Luis, esto hay que corregirlo, supongo que con la temporada se corregirá, ¿no? Todo esto.
2: Yo confío en que sí, la verdad que...

0: Tens ganes d'esport? Idò, apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esport Sant Moix, que, a més, celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats, de 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Fira de l'Esport, 50 anys de Sant Moix. Vine i viu l'esport. Organitza l'Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ajuntament de Palma.
1: Escúchanos online.
2: Bitwiradio.com. Non-stop music mix.